0: senyor Sotar.
1: Bon dia.
2: Bon dia, senyor.
1: Bon dia, senyor.
2: Denses, gravates, meies, cuecas, pijamas de nano, tot isto ja pot haver per vender per senyor.
1: Per vender per jou?
3: Sí, senyor.
1: Senyor Esteban m'ha tratat, senyor.
2: Ja pot tratar.
1: Senyor, prometer una gravata per jou fa 30 anys. Senyor, de arrepent de mi.
2: No la prometer nada.
1: Jo vaig dar una tirona, senyor.
2: Jo vendre un revolver baratí.
1: Vendre un revolver per jou?
2: Sí,
1: jo no dar tiros. Jo no dar nada per a ningú.